0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Gasó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Cardoso, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

Imagina Radio.

0: Sua!
1: Nossa, nossa, assim você me mata.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Rebaixes brutals a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
2: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid Cansaladers us desitja una bona festa del renaixement.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
6: Imagina Ràdio.
7: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
6: Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
2: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
6: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
5: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
6: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
5: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
7: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. Mercy, don't ever say a champion love.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio

0: σου. Δαβούι ή δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
4: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: it snap.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
1: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
7: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
6: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
7: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
6: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
5: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
4: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
5: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
4: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats en varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Gaspatxo de Síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja. Rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: Rojo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: toca.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
3: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
2: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
3: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
2: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
7: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
1: Imagina Ràdio.

0: En història, viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
1: Tota la programació a jesús.cat.
0: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
2: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Jesús, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir